torna i parla'm com sempre. Som fills del desamor, de la ventada oberta. Recorda que els teus ulls

0: veglia, clara terra, si svegliava in cristallo, recerques la revenge, en l'eco de la sapiesa, però no hi ha valor, només racons i
1: llaves.
0: Transmuta el tot, transmuta, transforma.

ovella, clara terra, cisellata in cristallo. Recerques la revenja en l'era de la saviesa, però no hi ha valor, només res.

0: sí, Señor. Voy muy a la nao del sacramento. Con papeles.
1: Transmuta, transhumana, organitza.
0: La nau dels astronautes.
2: S'han capgirat les cartes, els jocs.